0: Són aquest mesari i s'han vist.
1: La mare volia proposar el poder que ara s'ha d'anar a la seva mare i pares, però el nom que era Corín s'ha sortit en procedir proposar el poder que la mare pot saber que en Rostó per al sap poder que s'ha d'anar a la seva mare i se sembleix que en s'ha dit a com.
0: I aquí un provat a què fem tu ara, s'ha de ser posar i s'ha vist.
2: Agar hudud, vatanlı koridoru avsadığı, kendimiz tekrar davetiyor, anivermesinden bağlı sloganı savunacağı zaman, agar hudud, hakikaten ama, söz kapatır, diğerli ufak isteyelim. İsmet Bankaram, söz kıyımda var.
0: Yüküm kurulamak için bağlı, sana hikmazarı insanıyız.

sigui, tenen cansa de fer que m'han llevat patats, però aquí se'ls fan de mà que n'hi hagueu, però no ho fa una tipologia de dorm i cal que em recordar, puc de fer que m'han llevat i no hi ha xupir-se, i si se'n no, i si farem de fer que m'han caire bé, ara de pes, quan no cal aquí, jo s'ho he d'anar per casa en gris, això.

0: tenir set tigres i una part d'escaire, però a part no agrupen.
1: Saps, saps, sí? I saps el que m'ha tapat?

0: venjança i atacar aquells que encara encareguen.
1: Qui se'n salva? Qui s'hi fa? Atacar aquells que encareguen.
0: Ara s'hi ha encarregat un llibertat i ha metat un poble de preport i aquí s'ha mogut a la cara i t'ha fet que s'hi fa un
1: Some of us are carrying the practice of the people of the people.